0: estar informado.
1: Así es, Carlos. Muy buenos días. Abrimos este miércoles mirando al cielo porque la jornada nos deja ambiente variable en la provincia de Castellón. 27 grados en la franja litoral de La Plana y 25 en la del Baix Maestrat. Antes de entrar en otros asuntos, te cuento que la Guardia Civil ha hecho balance de los dispositivos especiales desarrollados junto a las policías locales de Benicàssim y Almassora durante las fiestas de Santo Tomás de Villanueva y del Roser. El resultado de ambas actuaciones se salda con 39 personas detenidas, 12 investigadas y 94 infracciones administrativas en intervenciones relacionadas con delitos como lesiones, hurtos, robos, estafas o atentados contra agentes de la autoridad. Muy buenos días, soy Raúl Puchol y hablamos ahora de patrimonio, arte y emoción. La Concatedral de Santa María de Castellón luce ya los nuevos murales creados por el artista de Burriana, Vicente Traver Calzada, para la Capilla de la Comunión. Una obra monumental dedicada a la Última Cena que envuelve casi por completo el Sagrario y que ha contado con el respaldo de la Diputación Provincial, que ha invertido 80.000 euros en ello. Precisamente hemos querido conocer las sensaciones del artista al contemplar su última creación ya instalada.
2: Són quatre panels que n'hi ha que ensamblar. Les dimensions i la irregularitat de les parets de la Capilla de la Comunió, perquè, clar, allò té una forma... En fi, els quadres n'hi ha que encaixar-los i això va ser costós. Vam estar des de les 7 del matí fins a pràcticament les 8 de la vesprà en grues, però, bueno, finalment, al veure ja l'obra, a part de respirar tranquil, pues vaig veure i vaig dir, bueno, pues val la pena, hi ha encara coses per fer, dalt hi ha una part que segurament farem, les parelles dels costats se queden buides, però la meva il·lusió ara seria continuar el projecte i completar aquesta capella perquè estava molt buida i molt gelada, i jo volia donar-li... I a part d'això, pues, el tema, bueno, la capella és un puesto allí important, la gent tots els dies va allí a sentir la seva missa, però... sobretot van a, per mi, el més important, i crec que per totes les persones, religioses o no religioses, van a reflexionar un poc, a reencontrar-se a si mateixa, el que té fe, el que té dudes, a plorar per les seues pèrdues, a sospirar... No sé, jo he vist la gent com va allí, en eixa capelleta, i crec que el que ha intentat fer és, d'alguna forma, unir-me a aquesta cosa que se respira allí de respecte, d'esperança, de sofriment també, de compartir. Aquestes coses jo, mentre feia esbocetos i estava per allí, crec que ho veia. Entonces, què és el que ha pintat? El tema, claro, era quasi obligat perquè allí n'hi ha un sagrari i allí pues, pràcticament la Capilla de la Comunió pues, és per això, per la Comunió i tal. Entonces, la Santa Cena pareix que era un tema quasi obligat. Però s'ha pintat tantes vegades i s'ha fet tantes versions i quasi sempre el mateix, el Nostre Senyor, el 12 allí al costat, ell, tot el que digui, per què no fer una cosa un poquet respectant, per supost, respectant, però que introduïsca alguna cosa. I què és el que ha introduït? Anem a veure. D'aquest acte tan solemne de la instauració de l'Eucaristia, la Santa Cena i tot, el que me queda és el missatge d'aquesta figura que és Cristo, que és enorme, siga algú creient o no, la figura de Cristo és important, és rompedora, és en la seva època és una, pràcticament és una revolució, no? L'amor per damunt dels convencionalismes, el deixar a part la lletra per anar a l'essència de les coses. I dic, per què no intentar captar l'efecte que produirien en aquest grup de persones, ja no 12, sinó perquè allà jo he incluït també un grup de dones, i per què no? Si les dones tenien que estar allí, era quasi precís, sempre s'ha reduït a un grupet, pues, el Nostre Senyor i els 12, però bueno, jo he ficat allí un grup de dones i el més important és l'efecte que aquestes paraules tindrien en aquella gent que estava sentint parlar de compartir el pa, compartir el sofriment, consolar-se uns a altres, perdonar-se uns a altres, el respecte, l'amistat, total, que ha fet una cena, però que al mateix moment, respectant les 12 figures més el grup de les dones i tot, el que he intentat és expressar precisament això, i aquest missatge nou que jo simbolitzo allí en una lucerna cristiana moderna. Bueno, allí, si veneu per allí, podreu veure persones que comparteixen, hi ha dos pues, mullant en el mateix plat, el grup de dones servint, però al mateix moment n'hi ha un que rechaça, n'hi ha un altre que titubea, n'hi ha un altre que plora i un altre que està donant-li, no sé, la compassió.

0: Marco y en versión podcast en cope.es/Castellón, con la colaboración de Alma Estrat y Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico del Gobierno de España.
1: COPE Castellón.
2: Estar informado.
3: Aquest octubre Benassal celebra el mes de l'avellana. Dissabtes i diumenges, el Fruitsec per excel·lència de Benassal és protagonista amb tallers, degustacions, jornades gastronòmiques i la presentació del nou projecte Avellasal. Descobreix la nova cervesa Montcàtil i emociona't amb l'homenatge a la dona rural. I el 25 d'octubre, Gran Mercat de l'Avellana. Benassal, arrel, sabor i futur. Més info al web i xarxes socials de l'Ajuntament.
2: ¿Tienes algo que decir?
4: Busca COPE en Instagram, X, Facebook y TikTok.
2: Y escríbenos.